0: Y nos estamos acercando ya con Lionel a las 7:25, 6:25 en Canarias. Tiempo para la información local aquí en las mañanas de Radio Nacional de España. En la pública, esta radio por delante. Vamos.
1: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
2: Bon dia, 5 minuts i seran 7:45 del matí d'aquest dimarts 1 de setembre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui. Aimet, Jordi Oriós, bon dia.
3: Bon dia. Avui les temperatures amb pocs canvis a Barcelona. S'esperen valors màxims de 33 graus a Rubí, 32 a Igualada, Manresa, Sabadell i Vic, 31 a Barcelona, 30 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. A partir de demà, les temperatures en ascens, especialment cap al divendres i el dissabte, s'esperen valors significativament elevats per damunt inclús dels 38-39 graus a punts del prelitoral i de l'interior. Pel que fa al cel, avui s'esperen intervals de núvols baixos al terç sud i cel poc ennuvolat a la resta al matí. A partir del migdia, intervals de núvols mitjans i alts avançant de sud-oest a nord-est. Pel que fa al vent, avui fluix variable al matí tendint a partir del migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'AEMET.
2: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora 5 quilòmetres de retencions a la 2 entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la Ronda Litoral hi ha 3 quilòmetres i mig de cua en sentit sud, cap al nus de Llobregat. També trobem 2 quilòmetres de retencions a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona i 2 més a la C-58 a Ripollet en sentit Sabadell. A més, hi ha 1 quilòmetre de cua a la Ronda de Dalt, a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i un altre a la C-58 també cap al nus de la Trinitat. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per a tractar lesions cancerígenes de pell no melanoma sense cirurgia, un nou tractament que fa servir la resina radioactiva Reni 188. Ana Paula Caresia, cap de secció de Medicina Nuclear de l'Hospital.
4: L'aplicació és molt fàcil i el que fa el Reni és emetre una radiació a molt curta distància, d'un màxim de 3 mil·límetres, que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular.
2: El pacient pot marxar a casa tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. Es tracta d'una tècnica que supera el 95% d'eficàcia en els múltiples estudis realitzats. Més qüestions. Els afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia de metro L9 de Barcelona, el Putxet, confien arribar abans a final de mes a un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions. S'ho ha explicat l'advocada de dues terceres parts dels afectats, Carmen Pérez Pozo, que ha destacat un canvi d'actitud del govern en les darreres setmanes. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: I això, la veritat és que és una predisposició que ja li dic jo que amb el tema del Carmel es va costar bastant. Doncs aleshores estem contents en aquest sentit. Ara esperem que es compleixin els plaços i els terminis i les condicions de l'acord.
2: Entre altres qüestions, la Generalitat ha acceptat un perit extern proposat pels afectats i finançat per l'administració. I aquest dimarts, les biblioteques municipals de Barcelona protagonitzen una nova jornada de vaga. L'objectiu és tancar-les totes les 41 en una protesta que s'arrossega des de fa 3 mesos.
6: Simplement és equiparar-nos a les condicions de la resta de l'Ajuntament, que nosaltres estem per sota. I simplement el que demanem és que si se'ns considera personal municipal, que no se'ns consideri un personal de segona, sinó que se'ns equiparin totes les condicions.
2: Sentíem a Pau Solsona, portaveu de la CGT. En esports, el Barça s'ha imposat al Rayo Vallecano per 5-2 en el partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. A banda, avui, en el darrer dia de mercat de fitxatges, el club presentarà el brasiler Gabriel Jesús. L'entrenador blaugrana, Hansi Flick, ha apuntat aquest dilluns que li agrada molt la forma de jugar del davanter.
7: I really love him, I really like how he's playing football, the style how he's playing football, I think it's fixed.
2: I que encaixa amb l'estil de l'equip, a banda, creu que els podrà ajudar molt. En bàsquet, el Joventut de Badalona ha confirmat que el neerlandès Yannick Krach presenta una lesió muscular als isquiotibials de la cama dreta que s'ha fet amb la selecció. L'evolució de la lesió i les sensacions del jugador marcaran el seu retorn a les pistes. Doncs amb aquesta informació hem arribat a 7:45. Bon dia.

0: El verano termina, pero nunca desaparece del todo. ¿Cómo recordaremos este? Puede que cuando echemos la vista atrás pensemos en la crisis migratoria de Ceuta, en la tensión política, en los casos de corrupción o en esa escalada dialéctica que nos alejó como nunca, que nos partió en dos. Puede que recordemos las visitas del Papa y de Bad Bunny a una España ardiendo. La imagen de los incendios que quemaron un 45% más de nuestras tierras que el año pasado. O la sensación de asfixia al sobrevivir al verano más caluroso desde que hay registros. Puede también que nos acordemos del principio del fin de los influencers sin alma y sin aura. El verano termina, pero nunca desaparece del todo. Un olor, una canción, un viejo amor, una cicatriz. Su llama sigue viva en los pueblos, cada vez más tristes y vacíos. En el recuerdo incandescente de nuestros abuelos. En las bicicletas que cogen polvo en el trastero el resto del año, porque ya se sabe, son solo para el verano. El verano termina, sí, pero nunca desaparece del todo. Nos recuerda que la vida cambia en solo un instante, que todo tiene un principio y un final. Nos interpela, nos incomoda, nos pregunta qué hemos aprendido de él, qué promesas queremos mantener vivas y qué heridas no ha curado el mar.
1: Que nadie ose jamás fijar tus metas, que sepas observar y no ver a quien no deba.
0: El verano termina, pero nunca desaparece del todo. Ya lo dijo Albert Camus. En medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. En medio del invierno me di cuenta de que había dentro de mí un verano invencible. Mantenerlo vivo puede ser nuestra pequeña gran revolución. Hasta mañana, Juan Ramón. Feliz temporada y enhorabuena por el programa de ayer. Un abrazo.
2: Gracias, Eva, de verdad. Y feliz temporada a ti también. Aquí compartiremos estos minutos diarios de radio. Son las 8:45, 7:45 en Canarias. Y se queda usted en las mañanas de Radio Nacional de España con la información de las territoriales de esta casa, la radio pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, avui és 1 de setembre i els mestres i professors tornen a les aules en un inici de curs que es preveu amb mobilitzacions. Dilluns que ve hi ha convocada una vaga dels sindicats majoritaris que reclamen més recursos i millores laborals. La conselleria s'ha emplaçat a reunir-s'hi dijous amb l'objectiu d'arribar a una entesa i desactivar les protestes. A pocs dies de la tornada dels alumnes a les classes, Educació s'atribueix responsabilitats i exculpa els directors dels instituts per l'escàndol de les proves PISA i cessa la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. De seguida ho ampliem tot. Abans, la informació de serveis. Previsió meteorològica amb l'EMET. Jordi Urias, bon dia.
5: Bon dia. Avui les temperatures màximes baixen al sud-oest de Catalunya, en ascens a la Vall d'Aran i sense canvis a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Girona, 33 a Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir de demà, temperatures en ascens especialment cap als prelitorals i a l'interior. El dijous i concretament el divendres s'esperen assolir valors significativament elevats, inclús per damunt dels 40 graus a punts de les depressions centrals. El cap de setmana continuarà la calor, això sí, amb una mica menys d'intensitat. Pel que fa al cel, avui amb intervals de núvols baixos al terç sud i cel poc ennuvolat a la resta pel matí, a partir del migdia, núvols d'evolució al Pirineu i núvols mitjans i alts a la resta, que avançaran de sud-oest cap a nord-est. Hi ha baixa probabilitat de precipitacions febles i disperses al Pirineu i al sud de Tarragona a la tarda. Pel que fa al vent, bufarà la tramuntana a l'est de Girona al matí, girant a sud al migdia, amb intervals moderats a la tarda. També a la resta, vent de component sud, moderat a la tarda. És una informació d'EMET.
4: I pel que fa al trànsit, Ferran Arandiga, bon dia.
6: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense accidents ni avaries a la xarxa viària catalana. Per tant, destaquem que hi ha retencions, però habituals, sobretot ben formades als voltants de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, ja amb retencions arreu de la C58 des de Sant Quirze del Vallès, de manera intermitent, tot plegat. Doncs ens deixa de retruc també afectacions de les dues rondes de Barcelona amb sentit Llobregat. A la ronda de dalt hi ha fins a 5 km i mig de cues des del nus de la Trinitat fins a Montbau i també a la ronda litoral, amb afectacions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Per altra banda, al vessant Vallès també tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa, amb un quilòmetre de cues al terme de Barberà del Vallès i Cerdanyola, tant en sentit sud com en sentit nord. Per últim, al Llobregat també trobem lentitud en la circulació tant a la A2 com a la B23 de manera intermitent des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. El govern reconeix que els errors que han fet que Catalunya quedi fora de les proves PISA es podrien haver evitat. A una setmana que es coneguin els resultats, el Departament d'Educació ha obert un expedient disciplinari a 3 treballadors, mentre la investigació continua oberta, Laura Hurtado.
7: Les primeres conclusions apunten que no es va comunicar clarament a les direccions dels centres escollits el percentatge d'alumnes que es podia excloure de les proves. Alhora, la investigació assenyala que el Ministeri d'Educació va avisar de l'error fins a 7 vegades, però el Consell Superior d'Avaluació a Catalunya no va actuar. Esther Niubó, consellera d'Educació.
8: L'INE va continuar enviant advertiments, informes tècnics durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació, i per tant, com deia, existia la possibilitat d'adoptar mesures correctives, reforçar el seguiment dels centres que encara no havien fet les proves i, en canvi, les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir.
7: El govern ha obert un expedient disciplinari a 2 funcionaris i un alt càrrec per omissions de responsabilitat. Tot i que no ho ha vinculat directament amb l'incident de PISA, la consellera ha anunciat la destitució de la seva número 2, la secretària general d'Educació, Teresa Sambola.
4: La consellera es reuneix avui amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT per fer seguiment de l'acord que van assolir. I dijous s'ha emplaçat a trobar-se amb els majoritaris del sector, USTEC i CGT. Els sindicats, però, veuen difícil començar les classes amb normalitat. Andreu Montbrú, d'USTEC.
9: Amb aquest escàs marge de temps i amb la profunditat dels canvis que necessita l'educació d'aquest país, veiem difícil que sigui possible fer marxa enrere o aturar la convocatòria de vaga del dia 8.
4: El conflicte d'educació va ser el tema que va centrar bona part del debat de les executives dels partits polítics. Pau Alemany.
10: D'una banda, el PSC va defensar la gestió de la consellera Niubó i li va expressar el seu suport. En canvi, els socis de govern van reclamar una relació més fluida i més contacte amb la comunitat educativa. Escoltem Lluïsa Moret, del PSC, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Candela López, dels Comuns.
11: Recolzem l'acció del govern i l'acció de la consellera.
12: Que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
13: Necessitem una resposta contundent a aquest inici de curs i que si no es donava, doncs que també demanaríem la dimissió de la conselleria.
10: I a les xarxes socials, Junts va assegurar que el descontentament del professorat es manté i que encara no s'han fet els deures. El Partit Popular va reclamar que els docents recuperin l'autoritat dins les aules i la CUP va afirmar textualment que Niubó ha suspès.
4: Entre les novetats d'aquest curs s'incorporaran 500 noves aules d'acollida, personal sanitari a la meitat dels centres i un pla d'ús de la intel·ligència artificial. També hi ha hagut moviments a la cúpula d'Interior. El fins ara secretari general del departament, Tomàs Carrión, ha dimitit del seu càrrec. En té els detalls el Sergi Bassoles.
14: Una renúncia que fonts d'Interior consultades per aquests micròfons atribueixen a una decisió personal de Carrión comunicada ja fa dies. L'objectiu, reincorporar-se a la seva plaça de funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. El departament i la cúpula d'Interior, en un comunicat, li han agraït la feina que ha desenvolupat durant els 2 anys que ha estat al càrrec i la seva contribució a la reorganització de la conselleria. La fins ara directora general de l'Administració de Seguretat, Joana Ricardo, assumirà la secretaria general i, per tant, serà la nova número 2 de Núria Parlon. Un relleu en una posició clau de la conselleria que arriba tot plegat a les portes d'un altre canvi important, el que tindrà lloc el proper mes d'octubre al capdavant de la cúpula dels Mossos d'Esquadra. I és que, recordem, el comissari en cap, Miquel Esquius, es jubilarà.
4: I a les portes de l'inici del curs universitari, la Universitat de Barcelona investiga un ciberatac als seus sistemes. Segons la institució, no s'ha detectat ara per ara cap incidència en les dades internes i els serveis funcionen amb normalitat. Núria Alcalà.
15: Sí, tot i així, la UB treballa conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya per concretar l'abast de la incidència i la informació potencialment afectada. Segons ha anunciat la pròpia institució en un comunicat, el ciberatac s'ha detectat recentment, a poques setmanes de l'inici del curs universitari. La UB ha assegurat que els serveis funcionen amb normalitat i no s'ha detectat cap afectació a les dades de la universitat. Tot i així, s'han desplegat mecanismes addicionals de seguretat, com ara la renovació de les credencials d'accés i la interrupció puntual d'alguns serveis i pàgines web que podrien quedar momentàniament inoperatius en els propers dies. La universitat demana per a especial atenció a possibles peticions de dades personals que es puguin rebre per correu electrònic, missatges o trucades per evitar possibles suplantacions d'identitat o fraus.
4: Les entitats ecologistes reclamen al govern que tingui en compte la preservació d'espècies i els boscos madurs. Creuen que és un error que el nou protocol de gestió forestal presentat per l'executiu se centri en l'eliminació de biomassa forestal. Mireia Moreno.
16: Des d'Ecologistes en Acció consideren que la gestió forestal activa que proposa el govern compromet la biodiversitat dels ecosistemes forestals, sobretot d'aquelles espècies que es troben en perill d'extinció. Per això, la solució no passa, asseguren, per eliminar biomassa forestal. Jaume Grau, coordinador de l'Àrea de Conservació de la Natura d'Ecologistes en Acció a Ràdio 4.
17: Ens sembla que és un error centrar en l'eliminació de biomassa les solucions a aquest problema. A més, això se li afegeix que no es presta atenció a la crisi de biodiversitat, en el sentit que no es parla de afavorir les espècies amenaçades.
16: I demanen a l'executiu que desencalli el Pla General de Política Forestal, que es troba ara mateix en fase de tramitació i pendent d'aprovació definitiva.
4: I avui fa 5 anys que l'AP7, l'AP2, la C32 al Maresme i la C33 es van alliberar els peatges. 5 anys després, la sinistralitat del conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de l'AP7, que ha concentrat la mobilitat i que presenta molts problemes. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes.
4: L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i els que involucren conductors de països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. En esports, el Barça s'ha imposat al Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga i es col·loca en primera posició. A banda, avui, en el darrer dia del mercat de fitxatges, el club presentarà el brasiler Gabriel Jesus. Guillermo García, bon dia.
19: Bon dia i bona hora. El Barça continua sent líder de la Lliga després de la seva golejada ahir, 5-2 contra el Rayo Vallecano. Un partit en el que el Barça es va mostrar molt sòlid, amb doblets de Rafinha i de Lamine Yamal i un gol més que es va marcar en pròpia porta al Rayo Vallecano mitjançant Florian Lejeune. Els dos gols del Rayo van ser obres dels mateixos jugadors, de Sergio Camello. Dic que hi han dades importants. El Barça porta 9 de 9 possibles en quant a punts, 12 gols marcats per 2 en contra, els dos encaixats ahir. Rafinha és pitxitxi de la Lliga amb 5 gols, un més que Mbappé. Gordon ja ha fet 3 assistències i Lamine Yamal es converteix en el jugador més jove en arribar als 50 gols oficials a la història del futbol espanyol per davant de Raúl González Blanco i de Fernando Torres. Per cert que Hansi Flick ahir va fer debutar a Hamza Abdelkarim, el jugador egipci, és el seu 11è jugador i que va tenir els últims 5 minuts de partit. Per tant, Barça

0: A la Foc, les varietats de Bomba Bà de la vedet i copletista Glòria Ribera inauguraran demà la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, organitzat per la Sala Trono. Una cita de referència de les noves dramatúrgies que programarà durant 4 dies 16 propostes escèniques contemporànies d'aquí i de fora. Destaca la poètica de Limani sobre el trànsit i les fronteres dels bascos Ara que escènica amb Calicanto Teatro, la conferència performativa Mètode Rosa de Pere Faura, manual per a éssers vius, teatre visual i d'objectes que signa La Mula, la instal·lació La Calidesa, Fini en Boté de Mohamed El Khatib o la proposta participativa Colapso, ser joven ante los límites del crecimiento. Però a banda d'aquestes noves propostes pel festival també passaran companyies i artistes d'edicions anteriors, una mirada enrere que destaca Joan Negri, director artístic del FIT.
1: Hem volgut fer un retorn del talent a casa, companyies que van conèixer el públic del FIT aquí i que era important que tornessin a venir perquè el públic veiés l'evolució d'aquestes companyies.
0: És el cas de la companyia del coreògraf Roberto G. Alonso, que torna amb una revisió del seu èxit Lulú Primera Nit. La pallassa Anna Confetti o els valencians Pont Flotant també visitaran de nou el certamen, que es desplegarà fins dissabte per nou espais de la ciutat de Tarragona, a més dels municipis de Vilaseca i la Canonja.
2: I també ens fem ressò que l'actor barceloní Francesc Garrido ha mort aquest dilluns als 56 anys a causa d'un infart. Garrido era un dels rostres destacats del teatre i el cinema català i també havia participat en nombroses sèries de televisió com ara Sé quién eres.
3: No me acuerdo de mis hijos, no me acuerdo de mi mujer, ni de familia, no me acuerdo de nada. He venido a buscar respuestas.
2: Entre les seves pel·lícules hi ha Mar adentro, Smoking Room, la pel·lícula de la nostra vida, La ciutat dels prodigis i recentment Balandrau. A la televisió va participar en sèries com Estació d'enllaç i Cites, entre d'altres. I avui acabem amb la música de Silvio Rodríguez.

L'icònic músic cubà inicia la seva gira a Espanya, en què celebra els 50 anys de la seva carrera, amb un concert al Liceu on repassarà els seus grans èxits, com Ojalá, que sentim de fons, i presentarà cançons del seu últim àlbum, Quería Saber, publicat el 2024. La tierra no te bese los pasos. Doncs fins aquí les notícies de Catalunya. La informació continua en aquesta sintonia.

El Consell Executiu nomena avui a Marta Clary com a nova secretària general d'Educació. Clary relleva Teresa Sambola, cessada arran la polèmica de la invalidació de Catalunya a les proves PISA. I avui hem conegut també que el nombre de turistes internacionals que han visitat Catalunya al juliol són gairebé 2.400.000 persones, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Això és quasi un 1% més que l'any passat. L'estada mitjana ha estat de 6 nits i s'han gastat un total de 3.700 milions d'euros, un 13% més que el juliol de 2025. Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtbaixer.es i rtbaixer.cat. Que tinguin un molt bon dia.